0: 39B.
1: 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B. 39B